Esteu escoltant Radio Campus Besançon, freqüència 102.4. All right.